95.8 MHz, samo tu falo hau nyobel nganti, ya programa Bibang Solok, wadi sang oh ini niang. Agradece baita posir hotu debe kon partisipan ya programa Dilikum Vida, hamutu ko belung. Belum vero, no yang terakhir itu posisi saya nafatin stay tune hela. Ia lalu orang channel lu resin 5.8 MHz ni yang ya. Tamana yang terakhir nafatin atau dari dia dari mana kita itu posisi ada korek ni dia down saya nafatin sintoniza. Hamu tu ko yang terakhir lalu orang channel resin 5.8 MHz ni yang dari dia dari mana kita itu posisi hotu. No ane sampai banyak itu yang program Bibang Solo kene saya. For oportunidade vai te pode ser a tu request a pode ser minha música favorito será tu dedica vai te pode ser minha colega e te pode ser minha família lili pode ser na meu coração minha dias por ano ba quero que sente saudades me reti morto e te pode ser bela ricas música e neve maca bela represente e te pode ser sentimento ya neve te pode ser

Okei, den är maka musiken är bättre än hamutu kono husi. Okej. Husi nän tuni hoja titlu hau hon jara jaung. Loro raito bayi hatuku. Sano resin dali betul lima nulu resin tolu. Tawani den är maka musik iku sebetulnya program. Abi bang solo bari samo hini niang. Turu mai kata sesan lain sula loro resin nulu resin 5.8 megahertz hini niang. Tambah saya program es meudia. Nebe mak se loro resin tanya belon melki. Tawani stay tuna fatin deh. Husi studio hau imnya belon yanti. Nebe mak hamutu kono itu posira durante orang suanya larang. Iya gra desse vai ter boa sernia. Participação de arame no programa Viva Solo com edição Ohin. Adeus, até a próxima edição e da seita com a música. Nebe bacana no Sikika, o título vai Portugal.